0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash, tío.

0: la versió 2026 del Rayos de Sol de Henry Méndez amb José de Rico i Juan Magán, el mega crack de la setmana aquí a Flash FM.
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
0: Espavilem o no espavilem?
1: Flash Matí d'estiu.
0: Ah, això està molt bé, tu. Que el ritme no s'aturi mai a la vida. 7 del matí, 4 minuts pràcticament. Molt bon dia, molt bon dilluns. 3 d'agost del 2026, amb l'Ortega de Vacancetes. Molts de vosaltres també. Suposo que hi ha algú que ens està escoltant i que està anant cap a alguna destinació així de vacances i tal. I després ja els que estem currant. Escolta, estem tots en el mateix vaixell, eh? Absolutament tots en el mateix vaixell. Merci per triar-nos. Flash FM, el Flash Matí d'estiu, eh? La seva versió d'estiu, això sí, amb la música de sempre i, a més, amb sortejos xulíssims. Aquesta setmana tenim una entrada doble cada dia per anar a PortAventura World. Per tant, vinga, va, que sé que t'acabo de treure un somriure, eh? Estaves allà amb les lleganyes als ulls. Has dit, PortAventura, com? Com? PortAventura, gratis? Sí, efectivament. 628-060513, envia'ns un WhatsApp i digue'ns per què has de ser tu, perquè al final el guanyador guanyadora el triaré jo. Per tant, el que faci més la pilota, o el que s'ocurri més, és el que se n'endurà al final del programa aquesta entrada doble per anar a PortAventura World. Bon dilluns, som-hi, va!
1: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10, Flash Matí d'estiu.
0: Som-hi amb Farruko, Gracie i Steve Aoki. Ja pa què, des del Flash Matí d'estiu de Flash FM.

0: 2018 per recuperar aquesta de Nati, Natasha i Becky G. Sin pijama, a les 7 i 10 minuts d'aquest flash matí d'estiu.
1: Ay, PR, otra cosa.
0: Bad Bunny tampoc hi falta dins la nostra playlist per arrencar, per engegar aquest dilluns 3 d'agost. Som-hi, em voy a llevarte pa PR.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

Es postula per ser una de les cançons d'aquest estiu 2026, anament amb Lola Índigo, Petitoa. Són les 7:21 minuts aquest matí de dilluns. Això és el Flash Matí d'estiu de Flash FM. Assumim la versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses de Sopa de Cabra. Ara amb la Sui Mon DJ a Flash FM.

un dels greatest hits de Quevedo. Per recuperar-la ens hem de remuntar al 2023. Aquesta és Colòmbia. Quan queden dos minuts i escaig per arribar a dos quarts de vuit d'aquest matí de dilluns, engegant nova setmana des del Flash Matí del Flash FM, amb una de les últimes propostes de Manuel Turizo. Compte que és nova i fa molt bona pinta. Al seu costat, Elena Rose. Es diu La Semana.

0: Să dai să la Kremlin, parquet muchat, ja que fem sonar a través del flash matí d'estiu de Flash FM. Són les 7:34 minuts pràcticament d'aquest matí de dilluns. Anem a veure com està el temps.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Avui dilluns, amb un matí de núvols baixos al litoral, Costa Daurada i Costa Brava, i cel assolellat a la resta de Catalunya. Per la tarda, compte, perquè tindrem avís per intensitat de pluja a les Terres de l'Ebre, Ponent i al Pirineu, amb alguns xàfecs que es desplaçaran cap a l'oest de la Catalunya central i a punts del Pirineu Oriental, cap al Ripollès o l'Alta Garrotxa. Per tant, tot plegat ens fa pensar que hi haurà un descens lleuger de les temperatures, que ara mateix tenim, en rigorós directe, 23 graus a Castellbisbal, 21 graus a Tremp, 25 graus a les cases d'Alcanar i 24 graus a Banyoles.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: El ritme no s'atura el flash matí d'estiu, ara amb Batllal i aquest Dame. Molt bon dia i molt bon dilluns, família, som-hi.

És el so de Mike Towers a través del seu Lala. Aquesta cançó, missatge subliminal, que si després de tant de temps encara no heu trobat quin és el rerefons d'aquesta cançó, malament anem. Una de les que de ben segur sonarà la nit de demà dimarts a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, presència de Flash FM amb en Sergi Domena i l'Héctor Ortega, al seu costat també, acompanyats de la Lady Viking. Demà farem parada en una de les festes majors més ben parides al territori. Vilanova i la Geltrú espera el ritme de Flash FM i també la seva pluja de samarretes, que òbviament no hi faltarà. És un dels moments àlgids sempre a les nostres festes. Pluja de samarretes, com si us anés la vida, eh? Sincerament, és una cosa que, bueno, jo ho puc entendre. Abans de treballar aquí, jo també anava a festes Flash FM i havia causat algun que altre aldarull per fer-me amb alguna samarreta, cosa que no s'ha de fer mai a la vida, mai a la vida. Recordeu que avui estem sortejant entrades dobles per anar a PortAventura World. Per tant, si voleu fer-vos amb una d'elles, missatgets al 628-06-0513, 628-06-0513. I al final del programa repartim una entrada doble per anar a PortAventura World. Això sí, feu-nos una mica la rosca i digueu-nos per què heu de ser vosaltres els que heu d'anar a PortAventura World i no tota la resta de missatges que rebem al llarg d'aquest flash matí d'estiu, d'acord? Us espero al 628-06-0513. 628-06-0513.

0: 35, és el número de la setmana, el Golpito. Quevedo, nueva línia. 8 del matí, 4 minuts, pràcticament, molt bon dia.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: I la notícia del dia, doncs, com no pot ser d'altra manera, doncs, està marcada pel que passa a Ceuta. Segons el govern espanyol, són 50.000 les persones que van creuar la frontera cap a Espanya. Segons Rabat, són un pèl menys, 40.000. I, a més, l'executiu de Pedro Sánchez xifra en 72 els migrants que han perdut la vida sota territori espanyol, mentre que el Marroc diu que està treballant amb les autoritats espanyoles per verificar el nombre real de persones afectades i també les seves identitats, per completar els procediments legals, administratius i humanitaris necessaris. Sigui com sigui, el govern espanyol continua al·legant que no tenien cap tipus d'informació del que es va produir dijous, mentre que Alberto Núñez Feijóo diu que no es pot creure que aquest succés hagi enganxat per sorpresa a Pedro Sánchez i diu textualment: no pot ser que hagin fallat tots els serveis d'informació del meu país.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: El matí va fort. Escoltes el Flash matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Anem amb Dai Dai, Shakira, Burna Boy. És la cançó oficial del Mundial, el Flash matí.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash FM Andorra 93.8.

un moment de sant. Són les 8 del matí, 23 minuts. Això era el Flash Matí d'estiu del Flash FM. A punt la versió 2026 del Bailando por ahí, Juan Magán. Amb Omar Montes, es diu Ayer la vi.

0: Matí de Flash FM, la seva versió estiu. Minut i arribem a 8:45 d'aquest matí a dilluns.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: I anem a parlar de cinema perquè l'estrena de Spider-Man Brand New Day ha generat 357 milions de dòlars en el seu cap de setmana d'estrena i es converteix així en la segona millor estrena històrica dels Estats Units per darrere de Vengadores Endgame, pel·lícula que es va estrenar el 2019. A més, aquest cap de setmana ha estat històric pels cinemes estadounidens i ha estat el cap de setmana amb major recaptació cinematogràfica de la història, amb 412 milions de dòlars, gràcies també, òbviament, a altres pel·lícules com Toy Story, la pel·lícula dels Minions, l'Odissea Obsession. El cap de setmana amb major recaptació cinematogràfica de la història dels Estats Units. Són unes xifres realment espectaculars que crec que s'han de posar en valor, sobretot dins d'aquest context econòmic complicat, amb inflació i amb un auge evident d'altres plataformes que a dia d'avui estan plantant cara al cinema cada vegada amb més intensitat.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral, t'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
2: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu.
1: Flash!
0: I de fons, aquesta és la que ve d'Elvis Crespo, la graciosa. Ella...

0: Trans Hits de BL, aquí amb West Coast i amb Obvious de Drums, era la de W Sound, número 5, la plena, el flash matí.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: 8 del matí, 40 minuts. Matí de núvols baixos al litoral, Costa Daurada i Costa Brava, i serà assolellat a la resta de Catalunya. A la tarda, compte, perquè tindrem un avís per intensitat de pluja a les Terres de l'Ebre, Ponent i al Pirineu. Xàfecs que es desplaçaran a l'oest de la Catalunya central i a punts del Pirineu Oriental cap al Ripollès o a l'Alta Garrotxa. Per tant, en general tindrem un descens lleuger de les temperatures. I ara mateix estan de la següent manera. 23 graus a Girona, 25 graus a Sant Martí de Riucorb, 24 graus a Sant Cugat del Vallès i 22 graus a Sort.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, Unlike Mike. You can now listen to

0: Trupe a través de Golden, des d'aquí Pop Demon Hunters, fent de mica en mica camí cap a les 9 d'aquest matí de dilluns. Nova setmana en marxa des del Flash, matí d'estiu. Molt bon dia. Si ja esteu de vacances, si encara esteu currant, sigui com sigui, sempre a la mà de Flash FM. És un plaer i és un privilegi acompanyar-vos. I esperem que vosaltres feu el mateix amb nosaltres. Demà a la nit a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Us hi esperem amb en Sergi Domènech i amb l'Héctor Ortega i també amb la actuació de la Lady Viking a partir de les 2 de la matinada, ok? Demà dimarts i serem a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, que ens espera amb els braços ben oberts i nosaltres que respondrem amb tota la nostra música, pluja de samarretes i això esperem que la vostra presència. Henry Méndez està de tornada. Henry Méndez, the one and only, té nou tema en català. Es diu El Xiringo.
1: El matí no perdona.
2: Nosaltres tampoc.
1: De 7 a 10.
2: Flash matí d'estiu.

Versió 2026 del Rayos de Sol, és el mega crack de la setmana. Amb Henry Méndez, amb José de Rico i amb Juan Magán, a l'emissora del ritme. Molt bon dia, són les 9:03. Això és el Flash Matí d'estiu de Flash FM. I aquest estiu viviu una aventura en família a PortAventura Park i descobriu la nova atracció Makamanu Jungle Trek. Sí, senyor. Un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. I avui, des del Flash Matí d'estiu, us estem donant l'oportunitat d'anar-hi de gratis, free, per la cara. Sí, senyor. Estem sortejant una entrada doble perquè aneu a PortAventura World, així que si voleu participar, envieu-nos un WhatsApp al 628-06-0513, 628-06-0513, i digueu-nos per què aquesta entrada doble per anar a PortAventura te l'has d'emportar tu i no el del costat, que el del costat ja ens ha enviat un WhatsApp. 628-06-0513, el pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Flash!

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
7: Flash!

Sona el ritme, el gosset d'Aïssa i de Kremli. Xatxa bonita. El flash matí d'estiu de Flash FM són les 9 i 21 minuts. Molt bon dia, molt bon dilluns. Nova setmana en marxa amb la Bizarrap Music Sessions número 0.

el registre més dens, sense cap mena dubte, d'Omar Montes al costat del Bobia, amb aquesta que es diu El Conjuntito. Fem junts camí cap a 2:15 d'aquest matí a dilluns i arribem amb res, cosa de 3 minuts i escaig. Aquí primers compassos d'una de les últimes d'Omar Courts. Es diu Coco, sona Flash FM.

cançons aquest estiu 2026. Petitoa, Ana Mena, Lola Índigo. A través del Flash Matí d'estiu de Flash FM. 2:46 de 10 d'aquest matí a dilluns. Aquesta és nova, aspirant a entrar en llista. Another featuring 54 Ultra, Talk to You.

0: través de la Boronsa, és on sigui que estiguis sintonitzant Flash FM ara mateix, casa, cotxe, tren, vacances, a la feina, sempre amb la que banda al vostre costat. En Flash Ice Cream també és un dels temes en català que més sonen i ressonen a la nostra programació. Aquest es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

Records, que s'afegeix a Jay Weller fent camí cap a les 10 d'aquest matí de dilluns, amb Quevedo també esperant a un dels seus grans hits. Abans Bad Bunny, és el seu últim àlbum, destapem Voy a llevarte pa PR.

0: setmana i a més repeteix per segona setmana consecutiva el Golpito, el so de Quevedo, Nueva Línia. 10 de matí, 4 minuts, aquest estiu, aventura en família, PortAventura Park amb la nova atracció Makamanu Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la vostra família. Des del flash matí d'estiu estarem sortejant una entrada doble cada dia i us estem donant l'última oportunitat perquè envieu un WhatsApp al 628-06-05-13, 628-06-05-13. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Tanquem sorteig en res, minuts. 628-06-05-13. Aquesta és la que manda Flash FM, què tal?
1: En directe, Edgar Manchado.
0: I aquesta és la més nova fins al moment de My Towers. Una anà més. Molt bon dia.

La Innocente, amb Morey el Fercho, a Flash FM. Esperant el so d'Emilia, al costat de Tini, Tini, Tini, una de les més memorables de la seva trajectòria. Abans d'Ardos, amb Romeo Santos i Prince Royce. Bon dilluns, molt bon dia, diu així.

0: 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes. El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: va ser l'himne oficial de l'últim Mundial. Dai Dai amb Shakira i Burna Boy en directe a través de l'emissora del Ritme. Quatre i escaig, arribem a 11:15 aquest matí de dilluns. Una més de Shakira, que està amb BL, Algo Tu.
1: Quiero vivir contigo algo nuevo.

Project. Toca, toca, toca. Omar Montes espera el seu torn amb Saigo i Tumbao abans, una de les últimes de les més noves d'Utgel. Toca, toca, toca. Anem amb Movinto de Sant.

Es que todo li surve que no hay. ¿Qué pedo? Ni borracho, una de las tantas que forman parte del seu últim álbum d'estudi, el Baifo. En directe a través de Flash FM arriben les Moonrise Music Nights a Port Aventura World quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol. Aquest dissabte 8 d'agost arriba l'última Moonrise Night, el vespreig més temàtic de l'estiu, amb el nostre company, amb en Sergi Domena, que punxarà des de 7:45 del vespre a 22:45 de la nit, també amb espectacles i les millors atraccions. Entrades des de 35 euros. Viu les Moonrise Music Nights, el tardeu més temàtic de l'estiu. Consulta les condicions a portaventuraworld.com. portaventuraworld.com. 10 del matí, 41 minuts. Som-hi amb Forever Tugantel.

Han picat l'ulleta a Melendin Closa, si debutava la nostra antena Psycho a través d'aquesta que es diu Supernova. De mica en mica arribem a les 11 aquest matí de dilluns. En Bad Bunny d'aquí un momentet, abans un dels temes en català d'aquest estiu 2026. Si fa alguns anys ho era la Marina Zamorena o el Coti Barcoti. Aquest és l'any del Tututurú, Siderland.

0: la versió 2026 d'un dels temes urbans més famosos de tots els temps, Rayos de Sol, és el mega crack de la setmana, ara amb Henry Méndez, José Rico i Juan Magán. Arriben les Moonride Music Nights, família, PortAventura World. Quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol i aquest dissabte, dia 8, arriba l'última Moonride Night, el vespreig més temàtic de l'estiu, i ho farà amb el nostre company, en Sergi Omena, que punxarà des de 7:45 del vespre a 10:45 de la nit. També hi haurà espectacles i la millor, les millors atraccions. Entrades des de 35 euros. Viu les Moonride Music Nights, el tardeu més temàtic de l'estiu. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
1: Flash FM, Edgar Manchado.
0: 11 del matí, 4 minuts, som-hi amb Ulises Bueno i Tini. Coneixem Ulises Bueno gràcies a aquesta cançó que es diu Dos Amantes, a través de l'emissora de ritme, Flash FM. Bon dia.
2: Esto dice así.

cançons principals de l'estiu del 2021, per no dir la cançó de l'estiu del 2021. Farruko, a ritme de Pepas, un cop més a través de Flash FM, que pots parar el seu torn abans. Una de les últimes de Justin Quiles, el del Loco, que està amb Cano. Es diu Olvidarnos de Tot.

0: Montbuit.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
2: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go,
6: let's go.
5: Vota i decideix a flashfm.cat.
8: Mou els èxits.
5: Fes que les 45 candidates pugin,
8: baixin o aspirin a ser crack o mega crack
5: per aconseguir arribar al número 1.
8: La caupeta.
5: Les novetats que demanen pas.
8: Himnes que resisteixen.
5: O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
9: Flash, flash, flash.
5: El poder del ritme. Flash FM Andorra 93.8.

Lola Índigo al costat d'Anna Mena i Anna Mena al costat de Lola Índigo. Dues artistes imparables en solitari i plegades són capaces de crear doncs, el que fa tota la pinta que acabarà sent un dels grans hits d'aquest estiu, Patí Toa. Nosaltres que fem camí cap a 11:45 d'aquest migdia de dilluns. 3 d'agost, primera setmana ja oficial d'aquest mes d'agost. El 2026, som-hi a Manuel Turizo. Por un pendejo, no se llora.

Russian i Aira Star a través de Santa On, com més des de Flash FM. Un pèl més actual és aquesta de Batgial, amb una de les autèntiques eminències del so urbà de tots els temps. Chencho Corleone per Choque. Choque.

Dance Hits aquest 2026. Jay Weller a través de Lejitos, a través de Flash FM. Flash. Emissora del ritme, la que espera Emilia Tini, Nicki Nicole, juntes a través d'aquesta aventura que ens van portar l'any passat i que es diu Blackout.

0: l'última que ens arriba de Mike Towers, una anà més, i amb aquesta de mica en mica fem camí cap a les 12 d'aquest mitjà de dilluns. Setmana engegadíssima. I el ritme que no s'atura, a punt el nostre company Armand Maravalle, amb més i probablement millor. Eh? Això ja és a vostra disposició.
1: En directe, Edgar Manchado.
0: Versió actualitzada del Camins, Somnis i Promeses, sobre Cabra, Suimon DJ. Fins demà, vagi bé, bon dia, adeu.

0: Aquí estem, estrenant nova tanda, nou torn aquí a Flash FM, el poder del ritme per tots vosaltres. Passen 3 minuts de les 12, començant nova hora, com et dic, amb el nostre número 1. Repeteix una setmana més el Golpito del Quevedo amb la nueva línia des del seu àlbum de El Baifo. Estem d'acord? Estem, sí, estem entesos? Perfecte, doncs vinga, va, som-hi, vinga, va. Sí. This is Flash FM. Va, que ja és dilluns, família, què? Com ha anat el cap de setmana? S'ha passat volant, això, eh? Bueno, l'Edgar Manchado, que us ha acompanyat des de les 7 del matí, ja va plegant, jo em quedaré amb vosaltres fins a les 5 de la tarda acompanyant-vos amb tot el ritme que us fa falta perquè aquest dilluns sigui menys dilluns. Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Endavant les atxes, de moment, Anuel AA i Jay Cortés.

Aquest estiu no hi ha tal cosa com abusar del Baifo, eh? Realment podem posar les 4, 5, 6 cançons més xules de l'àlbum en repeat i no ens en cansarem ni nosaltres ni vosaltres, perquè bé, són boníssimes, perquè l'àlbum és excel·lent, perquè el Quevedo l'ha clavat. Ara sona La Graciosa amb l'Elvis Crespo, abans sonava El Golpito. Jo crec que en la propera estona, pues, igual, també optarem per alguna altra. De debò que sona bé. Sona Flash, clar que sí. Quan passen 12 de les 12, fixa't, escoltes El Poder del Ritme, t'acompanyem en aquest dilluns 3 d'agost, ja. Mare meva, que ràpid passa el temps. Flash. De moment ens quedem amb BL i això que es diu No Tiene Sentido, just abans d'Emilia, Ludmila i Zeca, que ens portaran al No Sé Bé.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

Sens dubte, un dels temes de l'estiu en el panorama dance es diu Moving to the Sun, producció de Hugel amb la veu de la Ultra Naté. A més, aquest cap de setmana es veu que se li ha bastant part amb la residència que del Hugel al High d'Eivissa. Va convidar la mítica cantant a cantar-la en directe. Va ser un momentàs amb tota la penya allà gravant i gaudint. La veritat és que molaria anar-hi, molaria anar-hi. 12:25, escoltes Flash FM. D'aquí no res, sortegem cosetes. Abans, Bad Bunny.

Clar que sí, eh? Qui no ha tingut mai una traicionera, un traicionero, una mentirosa, un mentiroso en la seva vida? Més o menys és una experiència universal, a tothom ens ha passat, o alguns els hi ha passat, els hi està passant o els hi passarà. Això passa, això passa. També sabeu què passa a l'estiu? Doncs que és el moment de refrescar-se. I per això aquest estiu l'aventura més refrescant us espera a on? Doncs ja ho sabeu, al Caribe Aquatic Park, per descobrir Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura que és única al món, amb múltiples tobogans, amb la Water Coaster, que és la primera d'Europa, i a més amb diversió assegurada per totes les edats, eh? Per tant, avui a Flash FM, un dia més, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Estem sortejant una entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World, vale? A partir d'ara mateix, tots els ajuts que hi vulgueu participar, només veu d'enviar un WhatsApp al 628-06-05-13, 628-06-05-13, em dieu qui sou i amb qui voldríeu anar-hi, i al final del torn, abans d'arribar a les 5 de la tarda, sabrem qui s'endú aquest premi d'aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Quines ganes, per favor! És el pla perfecte per aquest estiu, eh? Per tota la família, pot ser vostra. PortAventura World és el lloc on tothom es posa d'acord, això està clar.

Aquí a Flash FM estem bastant viciats a aquest un dels temes de l'estiu de casa nostra, Flashy Ice Cream amb 31 fam. Es diu Dorayakis. Eren els pastissets que es menjava el Doraemon a totes hores. Quan queden 20 per arribar a la una del migdia d'aquest dilluns 3 d'agost, família. Va, anem a posar una mica de ritme. Que és el que fem aquí 24-7. Vaja, d'aquí una estoneta, Ana Mena, Lola Índigo, també Rau Alejandro, de moment Mora i Zetangana amb aquesta proposta que ens presentaven fa ja un parell d'anys, que es diu Droga.

És un reggaeton 5 estrelles, col·laboració del Rau Alejandro El Zorro amb el Farro. Es diu Fantasies, l'hem recuperat des del 2019. Aquí, el poder del ritme de Flash FM. Ja preparat Bad Bunny des del seu últim àlbum, amb això que es diu EO.

diu La Villa, Ryan Castro, al costat de Capo, una cançó que, a més, es va fer molt viral a les xarxes, a TikTok. Tenia un ball, un bailoteo així típic a la tornada de la cançó que, bueno, suposo que més d'un i d'una de vosaltres haureu fet aquestes alçades de la pel·lícula. Arribarem a la una, ho farem amb Quevedo, des del Baifo, amb la cançó que es diu així, El Baifo.

0: que és un tema que respira estiu, que respira platgeta, que respira eufòria gresca. Festa major, clar que sí. És el remix del Rayos de Sol, nou de Trinca, que es repeteix com a mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. Per tant, era dient començar nova hora amb ell, amb el Henry Méndez, José de Rico i companyia, que si el Juan Magán, que si Chino y Nacho, Luc Ra, bueno, etcètera, etcètera. Una del migdia i 3 minutets. Què tal, família? Com esteu, flaxeros, flaxeres? És dilluns, no passa res. D'aquí no res, tornarà a ser fitness.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: De fet, jo calculo que d'aquí a uns 5 dies, més o menys, tornarà a ser cap de setmana. Aproximadament. Sol passar, sol passar. De moment, Gordo i Reiner Zonebel, per animar una mica el cotarro amb aquesta supermega macro de la Parra producció d'aquest any que es diu Loco.

en aquest tema tan tranquilot i tan xulo que es diu La curiositat des del 2020. Ha plogut ja des de llavors. Preparats per sonar a Flash FM? Mira, la Bat Gyal des del seu nou àlbum. Flash. I

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics.
3: Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: És la Shakira amb aquesta, amb el seu costat més afropop. I aquest tema que es diu Die Die, que jo pensava sincerament que quan acabés el Mundial de Futbol ja li aniríem dient adeu, li aniríem dient bye bye. Però no, s'ha quedat com un dels temes de l'estiu aquí a Flash FM i a la resta del món mundial interestel·lar. Shakira amb Burna Boy. Quan ens aprovem a quarts de dues del migdia, ho farem amb Juan Magán i Omar Montes, donant-li nova vida al Ayer la Vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Vinga, va, que hem convertit l'emissora en una festa major de poble. Sona La Morocha, Luc Ra amb BM, que per cert, si teniu ganes de festa, no cal que us espereu al cap de setmana, perquè aquí en Flash... Us explico, perquè demà a la nit serem a Vilanova i la Geltrú, que estan de festa major, eh? Vilanova i la Geltrú han de ballar a Trapelles com la lien allà. Doncs hi serem a partir de les 2 de la matinada amb l'Héctor Ortega i el Sergi Domena acompanyant la Lady Viking en un cartell que els portarà fins a les 5 de la matinada de festa. Festa major, vinga! Ja saps, no cal esperar el divendres ni el dissabte. Dimarts, demà, Vinga, festa major, festa flash a Vilanova i la Geltrú.

Aquí estem intentant donar-li la dosi necessària de ritme al teu dilluns. A més, avui, primer dia laborable del mes d'agost. Imagino que us haureu trobat una estampa similar a la d'aquí en aquesta ràdio, on aquí tothom està ja... Molta gent està de vacances. Van marxar el divendres més contents que un gínjol i aquí ens hem quedat, però els currantes, els pancaires, tot el mes d'agost. Per portar-te tot el ritme que necessites. En aquest cas, apostàvem per Aïssa i RVFV amb el seu muchacha, un dels èxits aquest estiu. D'aquí una estoneta, una mica de Nicky Jam, amb el seu Travessures des de l'any 2014, abans això que ja sona JC Reyes, vaya màquina el tio, aquesta es diu Loquita. Loquita.

És la connexió de Colòmbia amb Puerto Rico. Fate, al costat de Bad Bunny, un junte bastant esperat per als fans dels dos artistes, quan es va donar, doncs, bueno, això va petar l'internet. Es deia Perro Negro, des del penúltim àlbum del Bad Bunny. Quan queda un minutet per arribar a 2:45 del migdia, escoltes Flash FM. Anem a animar una mica la festa amb els Figaflaues, que són especialistes amb això que es diu a la fresca.

Aquí teniu una vegada més el Mike Towers, el puertorriqueny, demostrant la seva versatilitat. No cal que sigui una base de reggaeton ni de trap, també pot ser una base tranquil·leta, així com mig dance, mig housera, amb això que es diu Una Namás, un èxit. Quan queden, res, 7 minutets per arribar a les 2 del migdia. I ara farem una cosa que no passa tan sovint. Posarem una novetat com un piano, un tema nou de Trinca, que ens ha arribat aquí al radar de novetats de Flash FM i que comença així. Us sona? Doncs si no, ja us sonarà. Us l'anem presentant, us l'anirem posant. Els holandesos Anotr, amb un tema que ho està patant molt fort aquest 2026, que es diu Talk to You.

0: És un ritme addictiu, és un ritme eufòric, amb unes veus que enganxen. Alguna cosa té aquesta cançó que no podem descriure en paraules i que fan que sigui el nostre número 1 de la setmana, per segona setmana consecutiva. Enhorabona, Quevedo, al costat de la banda Nueva Línia, amb això que es diu El Golpito, vale?
1: Vale.
0: Perfecte, doncs vinga, som-hi. This is Flash FM. Començat nova hora amb el nostre número 1. Què tal, família? Com esteu, flaxero, flaxeres? Què? Com heu començat la setmana? Una mica de ressaca emocional o ressaca física, literal, del cap de setmana? Va, que avui estem sortejant, regalant cosetes. D'aquí 5 minuts us explico, vale?
2: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: De moment ens quedem amb Jay Wheeler i Omar Kurtz i el de Lejitos Remix.

Com a bon flaixero o flaixera, imagino que l'hauràs cantat sencera de pe a pa, que us la sabeu, eh? Amanece, un dels grans èxits de l'Anuel Doble A. En aquest dia xafogós. Quina calda, haver hagut refrescar-se, no? Doncs ja saps que aquest estiu, va, t'explico, que estem regalant coses. L'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park perquè descobreixis Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura, única al món, amb múltiples tobogans i amb la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió assegurada per totes les edats, per tota la família. Per tant, avui, un dia més, a Flaix FM, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem una entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Sí, sí, sí, ho heu sentit bé. Entre tots els oients que vulgueu participar, doncs això, envieu un WhatsApp al 628 060513, més igual si és de text o de veu, envieu qui sou i amb qui vindríeu, a qui convidaríeu al Caribe Aquatic Park. I al final del torn, abans d'arribar a les 5 de la tarda, sabrem una mica qui s'ha endut tot plegat, vale? Per tant, res, el plan perfecte per aquest estiu, ja el saps, és el Caribe Aquatic Park de PortAventura World, que és el lloc on tothom es posa d'acord.

0: 8.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

Tenim un cop més, Quevedo al costat d'Elvis Crespo, bravant, cantant la ple pulmó, La Graciosa. És un dels grans èxits del nou àlbum del Canari, que es diu El Baifo, que ja el coneixes, te'l posem molt aquí a Flash FM quan queden 4 minutets per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Va, que pujarem la intensitat. Ho farem amb una mica de Màquina Time, Dimitri Vegas i Like Mike. Ja preparats.

tema bastant gangsta on els hi hagi, eh? Aquest que es diu La Jumpa, Arcángel al costat de Bad Bunny, un tema que van treure fa ja uns 3 anyets. Molt estiuenc d'aquests d'escoltar-lo amb les finestres del cotxe abaixades i el volum a tope. En la propera estoneta una mica de Fei, també Romeo Santos i Prince Royce. Aquí Flash. Abans Ana Mena i Lola Índigo amb això que han tret, que es diu Petito, ja la coneixes perquè fa setmanes que te l'anem posant, és un dels èxits més sonats aquest estiu 2026, per tant, puja el volum que sona així.

Aquesta és una de les cançons que els han portat a girar per tot el món amb una gira, un world tour conjunt, el Romeo Santos i el Prince Royce. Aquesta es diu Dardos, una batxata fantàstica. El que passa que de vegades els confonc. Quan vengen una foto, no sé quin és el Romeo Santos i quin és el Prince Royce. Tampoc és que s'assemblin, simplement és que no en tinc ni idea. Queden 20 per arribar a les dues aquí a Flash FM. Tenim ja preparats Kid Voodoo al costat de JC Reyes. És una col·labo de luxe que es diu Me Mareo i que sona d'aquí no res.

dels himnes de la festa ja la coneixes, el Henry Méndez, el grandíssim Henry Méndez, amic de la casa, amb això que es diu Mi Reina, 13 anys enrere. Quan passen 3 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda, anem cap a Argentina amb Emilia Tini i Nicki Nicole.

La Lola Índigo i el Quevedo quedant-se bastant a gust, eh? Amb aquest el tonto, el ximple, el curtet. Queden res, 7 per arribar a les 3 de la tarda. Ho farem amb els tiets ja preparats amb aquesta cançó tan xula que es diu Tàndem. Tàndem.

0: Venga, va, que el Henry Méndez i el José de Rico s'han ajudat, s'han acompanyat d'autèntics mites, autèntiques màquines de l'escena per fer-li una nova versió, donar-li una nova cara al mític Rayos de Sol, un himne de la festa amb el qual hem començat nova hora aquí a Flash FM. This is Flash FM. Efectivament, família, esteu sintonitzant el poder del ritme. La que mana som nosaltres. No trobaràs ningú que ho faci com nosaltres, eh? Per tant, escolta, puja el volum, tranquil·litza't, estem a dilluns, ja ho sé, de vegades costa, però ja veuràs que en un obrir tancar d'ulls aquí tornarem a ser en moda party el cap de setmana.
1: Flash, en directe, a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, la veritat. Per què enganyar-vos? Per què enganyar-vos? Vinga, va, ritmes tranquil·lets, una mica d'afrobeat o com li vulgueu dir, no sé. És el grandíssim Omar Kurtz, que ho està patant amb això que es diu Coco.

Ah, fantàstic, eh? Mira que el tema original ja era bo, el caramelo de l'Ozuna, però clar, si van pujar el Mike Towers i la Karol G al remix, ja els hi va quedar això realment collonut, molt bé. Passen 10 de les 3 de la tarda, segueixes aquí escoltant el poder del ritme. Estem fotent-li ritme, Déu-n'hi-do. Anem amb Bizarrap i amb Daddy Yankee, la sessió número 0.

0: 8. Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Flash FM Andorra.

Ell és un dels reis del Latin House i també un dels reis d'Eivissa aquest estiu, el Hugel, el francès, amb això que es diu Moving to the Sun. Quan falten 8 per arribar a quarts de 4 de la tarda sintonitzant, evidentment, la que mana Flash FM. Ja ha preparat qui? Manuel Turizo.

Shakira al costat de les loves, les seves amigues, les seves acompanyants en aquest soltera, eh? Ja ho diu la Shakira, un huele a verano. Bueno, a què vols que faci olor? Estem a 3 d'agost, filla meva. Ai. Com estem, eh? Avui dilluns. Espero que estigui passant prou bé, prou ràpid, amb prou ritme, això, aquest dilluns vostre. 3 d'agost, clar que sí. Vinga, va, que anem amb un tema. Shout out to my man, Mobejo. Because everybody here is so sick. Say my name. Què t'anava a dir? Amb un tema d'aquests una mica per aprendre idiomes, eh? De tant en tant, cada estiu, cada any es cola un parell de temes que ens arriben des de l'escena francesa. Aquest any li toca aquest fantàstic tema que es diu Maladie d'un tal Mauvais Joe.

d'alta intensitat, d'alta potència, d'hora punta a la nit a plena discoteca Aïssa, al costat de RVFV, un clàssic ja de l'escena. Això es diu Muchacha, sonant a Flash. Quan passen 5 de quarts de 4, què tal, com va el dilluns? Ah, doncs ara anirà millor, perquè tinc preparats ja Daddy Yankee Ozuna amb un temazo i també Omar Courts i Ñengo Flow.

Aquí el teniu, Manuel Turizo al costat de Marshmello amb aquesta cançoneta refrescant, estiuenca, el merengue. Dije que te lo olvidé, però no t'havia olvidat. Bueno, Manuel, sí. Tenim un problema i tu el saps. Saps on no hi ha problemes, estimat Manuel Turizo? Doncs al Caribe Aquàtic Park de PortAventura, que és on es viurà l'aventura més refrescant d'aquest estiu. Ja ho sabeu, eh? Heu de descobrir Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura única al món, amb múltiples tobogans i amb la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió assegurada per totes les edats. A més, avui, un dia més, a Flash FM estem... Doncs us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència perquè estem sortejant una entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Per tant, ara mateix, entre tots els oients que vulgueu participar, només m'heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-05-13 dient-me qui sou i amb qui vindríeu. I al final del torn, abans d'arribar a les 5 de la tarda, que d'aquí una horeta una mica més, sabrem qui ha guanyat, qui s'endú aquesta entrada doble, perquè el pla perfecte per aquest estiu existeix, pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord, ja ho saps. Buah, quines ganes de repartir aquesta entrada doble pel Caribe Aquàtic Park.

del By Towers, ja el coneixeu, amb això que es diu Una Namás, el seu gran èxit aquest estiu 2026. Amb By Towers, per cert, va estar aquest cap de setmana com a cap de cartell del Mediterrane Festival, allà a Roses. No sé si haurà tornat ja cap al seu país o estarà de gira i tal, però vaja, igual està per aquí per alguna platgeta o alguna cala o algun restaurant d'aquí. Igual està escoltant a aquesta hora Flash FM, el Mike Towers, saps? Hola, Mike, com vas? Bueno, hi ha algun dia... Si vols venir per aquí per la ràdio, fem una entrevista o fem algun, gravem algun vídeo o algo. Bé, va, que arribarem a les 4. Ho farem amb el Sopa de Cabra, la nova versió del Camins.

0: Aquestes que escolteu són les cantants d'una banda o d'una orquestra que es diu Nueva Línia. O millor hauria d'haver dit eren les cantants d'una banda que es deia Nueva Línia, perquè després de l'èxit d'aquesta cançó que es diu El Golpito, doncs es veu que s'han separat, no han sabut gestionar l'èxit, han mort d'èxit, literalment, i Nueva Línia doncs ja no compten amb elles. S'han separat, vale? Sí, vale, perfecte, doncs vinga, va. This is Flash FM. En qualsevol cas, aquesta banda, Nueva Línia, doncs acompanyava el Quevedo fent aquesta cançó, El Golpito, que és el nostre número 1 de la llista del calibre 45 aquí a Flash FM, i que l'hem fet servir per començar. Nova hora, 4 de la tarda i 4 minutets. Vinga, va. Flash.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Última horeta que passarem junts aquesta tarda. Després de les 5 ja s'hi posarà el Tomàs Poal. Jo, de moment, us poso això, el De Lejitos Remix.
2: Yo te decía mi amorito a mi papi. Sin cojones que ahora tengo otro baby. Te iba a escribir un mensaje que decía I miss you. Ey, ella, pero vi que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah.

0: 8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.

nota aquest estiu, perquè és temps de vacances, de sol, de calor, de molta calor, de platgeta, de mosquits també, i també és temps d'El Baifo, eh? Realment aquest estiu està sent dominat pel nou disc del Quevedo, El Baifo, que doncs inclou cançons com aquesta, que es diu La Graciosa, al costat de l'Elvis Crespo. No ens encansem, perquè és boníssima. Bravo, molt bé. Quan passen 24 de les 4 de la tarda, optarem ara per canviar el rotllo. Una mica de Shakira al costat de BL, amb una cançó tranquil·lota que es deia Algo Tu i que era molt xula.

Us en recordeu, d'aquell estiu del 2020 va estar dominat per uns quants àlbums de reggaeton, el més important aquest, Yo hago lo que me da la gana, del Bad Bunny, que incloïa temes com aquest. Que temazo, Déu meu, Déu meu. Vaya palo, la difícil, es deia. Si és que aquell estiu 2020 era, pues això, era temps de Bad Bunny. Per cert, abans et deia, aquest estiu que és temps de moltes coses, entre d'altres de mosquits, doncs us he d'explicar perquè si els mosquits estan enamorats de tu i ets dels que els hi pica la curiositat, doncs esportem uns consells que dona Afterbite als amics d'Afterbite relacionats amb les picades. Per exemple, consell número 1 avui. Evita deixar aigua acumulada en plats de testos, amb cubells o amb terrasses, perquè és el lloc preferit dels mosquits per muntar-hi el seu Airbnb. O, per exemple, també, després de la dutxa o de la piscina, t'has de posar repel·lent, t'has de tornar a posar repel·lent, perquè l'aigua i la suor fan que perdi efecte. Per tant, ja ho saps, són consells aquests i molts altres d'Afterbite. Ara ja saps què fer per reduir les picades, i si doncs no hi ha manera, tingues a mà això, After

Molt bé el Quevedo, eh? Escolta, bueno, jo si visques a les Canàries, que estan durant tot l'any a 25 graus, fa bon temps, hi ha platgetes i tal, igual tampoc voldria mudar-me ni de conya, tu. Sonant a Flash FM, queden 20 per arribar a les 5, anem amb Cano i Justin Quiles. I això que es diu Olvidar-nos de tot. Ja la coneixes, eh? Cançó tranquil·leta que ens apropa cap al punt de les 5 de la tarda i també cap al punt en què direm qui guanya l'entrada doble.

l'argentí Thiago PZK amb la seva veu així aguda, molt particular, és la marca de la casa. I la producció també, doncs, fantàstica, com sempre que produeix el Bizarrap. Connexió 100% argentina. Anem, però, ara, pugem una mica cap amunt, cap a Puerto Rico, que ens hi porta el Bad Bunny.

0: Pues vinga, ja estamos una mica de capaç, eh? Aquest merenguetón d'Ale i Yorgaki quan ens aprovem a les 5 de la tarda. Per cert, quedava pendent resoldre l'enigma de qui s'endú l'entrada doble per el Caribe Aquatic Park. Sisplau, fort aplaudi. Bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs parla Lia i la seva mare, la Janet, que m'han enviat un WhatsApp des del cotxe dient això, que volien anar-hi juntes, plegades. Per tant, esperem que s'ho passin molt bé. I ja està, tot fet. Us deixo amb qui, si no, amb el jefe d'equipo, amb el Sergi Domènech, que ja està preparat per aquí, ara entra a l'estudi.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Ell us portarà tot el ritme fins a les 9 del vespre. Per meva, ens tornem a escoltar demà. Per tant, que ningú canviï, això continua aquí. A Flash FM, us deixo amb Dani Six Hits Kid.

0: Inoblidable, Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán, Lucra, combo d'artistes que tornen a posar de moda al llarg d'aquest estiu 2026, aquest Rayos de Sol. Quiero Rayos de Sol. No sé si els vull o no els vull, no ho acabo de tenir clar, perquè doni-do. Aquesta calor que espanta, que tira de cul. Què tal, com esteu? Bona tarda. L'Armand Maravall, qui marxar?
1: En directe a Flash FM, Sergi Domènech.
0: Una bona estoneta de ritme, com sempre aquí a Flash FM al llarg d'aquesta tarda del dilluns. Sona Bele i diu ben clar que no tiene sentido.

amb Ultranaté, que ha rescatat de Vés a saber on amb el Moving to the Sun o Debí tirar més fotos, com un altre dels emblemes de l'últim disc de Bad Bunny. Abans, però, un altre combo deluxe. Morey se tangana, i aquesta cançó sobradament coneguda i molt escoltada aquí a Flash FM, Droga. Última.

0: 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Flash!
4: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
5: Ladies and gentlemen.

Crimley, muchacha bonita. Els temes que farem sonar demà a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, demà a la nit a la plaça del Port amb l'Héctor Ortega, la Lady Viking que ens acompanya i que us parla Sergi Domènech. Estarem per allà, com sempre, donant-ho tot i més. Per cert, aquest estiu refresca't amb Flash FM i Caribe Aquatic Park. Vinga, que sonin aquestes guitarres, eh? Ja sabeu que aquí a Flash FM són molt de guitarres, eh? Regalem entrades dobles per anar a Caribe Aquatic Park, a Port Aventura World. Descobreix Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món i un munt de tobogans a la primera water coaster d'Europa. Per participar, ben fàcil, eh? Si sou habituals a Flash FM, ens escolteu al llarg de tot el dia, sabreu perfectament que el que us demanaré és que ens envieu un missatge de WhatsApp al 628-060513 i amb una mica de sort, les entrades poden ser teves. Moltíssima sort, evidentment, eh? Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu, l'aventura es viu en remull. A ritme de Se pone las night de Cano o de Bad Bunny un cop més, i aquest EO.

0: bonita.
1: Ah, tu Remy.
0: Ella quiere beberle, ella quiere bailar.
1: Ay, aquelles inolvidables lletres per cantar mentre escolteu Flash FM, portades en un molt bon moment per Anuel doble A l'any 2018. Tinc per aquí un Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. Abans, però, canvi de rotllo, canvi de tempo, David Guetta, Tones and I, Teddy Swims, Going, Going.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El nostre so és únic.

Lola Índigo va fer molt bones migues l'any 2023 amb aquesta cançó, a la que també s'hi va afegir RVFV, és el Casanova. A punt Nueva York, el crit de guerra que mai passarà de moda de Bad Bunny. Abans, molta atenció a aquesta altra de Mike Towers, actualitat de moda d'una altra de les cançons dels artistes que sempre hi són. Una namàs.

tienes que mover, lo tienes que mover. El millor i més savi consell d'un Bad Bunny que s'ha coronat amb aquest molt bon èxit que coneixeu perfectament. Si te quieres divertir, solo tienes que venir un verano a Nueva York, que m'han dit que ara s'està fresquet allà, sí. Cuidao. Arriba Batllia, l'Amchencho Corleone. Ho farà també Becky G, Karol G o Shakira. Déu-n'hi-do el menú que tenim pel davant, eh?

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.

0: per nosaltres els tants temes d'èxit de Quevedo, en aquest cas amb Nueva Línia i el Golpito. A poc a poc, bona lletra, camí de les 9 aquesta tarda, vespre nit, aquí a Flash FM. Recordant-vos un cop més que aquest estiu podeu refrescar-vos amb Flash FM i Caribe Aquatic Park. Regalem entrades dobles per anar al Caribe Aquatic Park a Port Aventura World. Ves a descobrir Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, un munt de tobogans i la primera water coaster d'Europa. Més que recomanable. Per participar, com sempre, ben fàcil, eh? No complicarem pas la vida, que ja està prou complicada. Missatge de WhatsApp al 628-060513, 628-060513. Ja entreu directament al sorteig que farem efectiu aquesta mateixa tarda per començar aquesta nova setmana, primera del mes d'agost, de la millor manera. Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu l'aventura es viu en remull. Probablement no hi hagi millor manera. De seguida, cayó la noche. Abans, ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Una bona comunió l'any 2022 gràcies a aquest remix que ens van aportar la Pantera i Quevedo del Callo la Noche. Bueno, si antes te hubiera conocido, de Karol G, un emblemàtic tema que mai passarà de moda i que recuperem de seguida, però abans... Ryan Castro i Capo s'acaben de tu presentar amb aquesta cançó. Un reggae dels de tota la vida, perfectament actualitzat, La Villa. Yeah.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

Aquí tenim una altra de les grans cançons que ens presenta Jay Wheeler gràcies al remix amb Omar Kurz, que s'apunta a la festa. Preparadíssima, va deixar preparada des del Maresme. Vaig guiar amb un emblemàtic tema 2018, Fiebre, però abans actualitat amb Farruko i Steve Aoki. Aquest es diu I apaqué, un tema que sembla tendre, però que de seguida s'anima, que és el que convé aquesta hora.

en aquest cas, Anna Mena i Lola Índigo. Han fet una molt bona cançó. Anota que hi ha talent, es diu Patito. I queda clar, claríssim, que és per nosaltres i per vosaltres. Esteu a l'altra banda, escoltant Flashfire a través del seu streaming, a través de qualsevol de les altres freqüències que us acompanyen allà on esteu aquests dies, evidentment. Sona David des del Maresme i us parla Sergi Domena, una mica de disco, amb aquest que es diu Molt malament.

Elena Rose i un crack fent èxits, un real altre, segurament conegut, Manuel Turizo. Hi ha bona química aquí, ja es nota. El tema es diu La Setmana, la que acaba de començar, la primera del mes d'agost, mes de vacances per molts de vosaltres, mes de tornada potser per molts altres també. Tinc a punt a Justin Bieber i Nicki Minaj. Recuperem el seu emblemàtic Beauty and a Beat. Abans, un altre que no és Justin Bieber, però se li apropa una mica, eh? Si el mires molt de lluny i no t'hi fixes, J.C. Reyes. I aquest lo quita.

destacable, entre moltes altres, amb Elvis Crespo. Molt ben recuperat gràcies a aquesta cançó, La Graciosa, aquesta illa de les Canàries que convida a descobrir el propi Quevedo. Arribem a les 7 de la tarda amb Blackout, Emilia, Tini i Nicki Nicole. És massa brossa, massa brossa.

0: Merescudíssim Mega Crack durant tota aquesta setmana aquí a Flash FM. Aquesta nova versió que respecta bastant i manté l'essència de l'original, del clàssic, del propi Henry Méndez, que és l'impulsor de la idea amb José de Rico, Magán, Chino i Nacho. I Luke Rack també, per cert. Rayos de Sol, This is the Remix, Mega Crack. Brutal cançonassa, que segur que més d'un més una deu haver cantat. Mentre durat. Aquest estiu refresca't amb Flash FM i Caribe Aquatic Park, perquè regalem entrades dobles per anar a Caribe Aquatic Park, evidentment PortAventura World. Descobreix Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventúrica única al món. Ja ens ho explicareu, eh? Un munt de tobogans i la primera water coaster d'Europa. Per participar, ben fàcil, com sempre. Envia'ns un WhatsApp al 628-060513 i amb una mica de sort les entrades poden ser teves. WhatsApp al 628-060513. El sorteig, abans que plegui per avui, pel que encara queda una bona estona, eh? Bravo, bravíssim, un aplaudiment per mi, va. Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu l'aventura es viu en remull.
1: Flash FM, Sergi Domènech.
0: Som-hi, som-hi!

en la carrera i trajectòria d'un encara actiu, evidentment, Danny Ocean. La va fer l'any 2018 i es diu Me Rehuso. Tinc per aquí la morotxa de Lucra. Tinc també un cop més el crit de guerra per aquest estiu, Muchacha. Abans, atenció al seu disco d'aquesta revolucionària cançó que ens ha colat per la banda i ningú esperava, eh? Impressionant com està agradant i com s'està posicionant de bé Another amb aquesta que es diu Talk to You. Vinga, moment per pujar la ràdio, val la pena, eh?

0: 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Flash FM Andorra. 93.8.

38 d'aquest vespre, una mica de canya, Màquina Time. Vegas Like Mike, un cop més, els ídols de masses pel que fa a l'EDM, mantenint-se més actius que mai, gràcies a aquest rework interessantíssim que ja coneixia. Som-hi!

van fer possible l'any 2018, concretament. De seguida tornem a l'actualitat. Passaran per aquí Bele, Westcoat i Obvious the Drums amb La Plena. Abans, atenció, aquest molt bon remix de Big Charlie. Un tema que ho està patant, de Sutherland. Tema que coneixeu perfectament. El que li faltava, aquesta petita empenta que li ha fet. El Tururu. Sona molt bé.

L'autèntica i genuïna reina, sobradament coneguda, Lola Índigo, amb aquesta cançó del 2024. Ja un molt bon tema per continuar fent sonar a la Festa Major de Vilanova, la cita demà, a la plaça del Port, concretament, amb la Lady Viking, que ens acompanya l'Héctor Ortega i que us parla Sergi Domènech. Una bona cita per un dia entre setmana tonto que tenim disponible. Coneixem a la reina, moment per conèixer el rei, Daddy Yankee i Bizarrap. I aquest Music Sessions, que no ens l'acabem per molt que vulguem, eh?

que encara es mereix, evidentment, aquesta cabuda de luxe entre la nostra programació de bona música per aquest estiu i per aquesta primera setmana del mes d'agost. Como tu R, como tu R. A punt d'or i Elvis Crespo amb el bailar Petito A amb Ana Mena i Lola Índigo abans d'aquesta intro de luxe. Un gel, Jamaican, bam, bam.

0: Sempre lleguen al Golpito, ens ho explica a través d'aquesta cançó que aquesta setmana ostenta el nostre número 1, al capdamunt del calibre 45 de Flash FM. Merescudíssim èxit d'aquest estiu que signa un cop més el canari Quevedo. De fet, repeteix a la llista després de 13 setmanes de permanència, que es diu ràpid. Molt bé. This is Flash FM. A les 8 i 4 minuts, se'n tornem-hi, 60 minuts més de ritmet al llarg d'aquesta tarda, amb precisament qui us parla. Un luxe compartir aquesta estoneta de ràdio ben intensa amb Diable de Figa Flowers o...
1: Flash, en directe, a Flash FM, Sergi Domena.
0: Kid Voodoo i JC Reyes. I aquesta, que potser alguns de vosaltres trobàveu a faltar i d'altres, doncs no. Això va com va.

Una diable, t'ho deixen clar, t'ho van deixar clar l'any 2023, aquesta combi de Figa Flowers i Mushka. A punt, clavaito, l'Eurovisiva Chanel amb Abraham Mateo. Abans, atenció, aquests primers compassos, aquesta última proposta d'Omar Kurz. Bella quita. Yeah.

0: Montbuit.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Andorra 93.8.
5: Flash FM.

0: una Shakira que demostra estar molt en forma gràcies a aquesta cançó que enganxa el personal. Es diu Dai Dai. Let's go, let's go. A veure què diuen per aquí.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: L'altre personatge que arriba amb aquesta cançó sota el braç, que s'ha colat per la banda i que pel que es veu agrada i funciona. Molt viral aquest

Anem fins al 2019 per recuperar aquesta altra molt bona cançó combinada, Jacob, Balvin, Bad Bunny i companyia. Podria ser el No Me Conoces Remix, que és com l'original, però amb més contingut, diguéssim. Amb més coses que ens expliquen. A punt Overdrive, des de França, Offenbach. Una mica de disco abans, atenció a Tubacín, Rels B.

Ugel, un dels artistes en el seu gènere que més i millor ho està patant en aquests moments arreu. De seguida, Sin Pijama, de Nati, Natasha i Becky G, 2018, Dardos amb Romeo Santos i Prince Royce, una miqueta de bachata. Abans, atenció, recuperem a Rau Alejandro, Wishing, Ñengo Flow, Contrabando. Aliás.

Una altra de les sorpreses que ens ha regalat aquest any Romeo Santos i Prince Royce i aquesta bachata elegantíssima que té fans per tot arreu, evidentment també entre l'audiència de Flash FM. Aquesta sí, Dardos. La seguida exclusivo de Gonzi, Psycho i Arcángel. Abans, atenció al rigor que la remescla del Camins de Sopa de Cabra.

0: This is the remix, baby, d'un tema sobradament conegut, exclusivo, temes en parcena temporal de Gonzi, Saiko i Arcángel. Senyores, senyors, el lloro amb els whatsapps, especialment aquells que aquesta tarda heu feucat a la nostra crida i participeu de les entrades dobles que tenim per vosaltres per anar directes al Caribe Aquatic Park. I a seguida, si sou afortunats, rebreu el missatge des de Flash FM. Família, tinc per aquí Jay Wheeler i Omar Kurz, el remix del De Lejitos, tinc el pendejo, que no s'hi llora, eh?, de Manuel Turizo, o vaig dir al Amaldame. Va ser moment de tocar el 2 i aplaçar-vos a demà a partir de les 5 de la tarda. No et digui, Gavi, al sac.
1: Flash FM, Sergi Domènech.
0: No la seva, escolta, Flash FM, família, adeu-siau.

Diablo. Arcángel pa' Once.